cua quel niun e caminuat. Picoche aște medat, neguște el mat. Ce ce cau el niu maguat, pacuș enitamon, ai gat.